allà si era a vida. Bé, d'aquella no s'era perquè no podíem ser a música. I de vella m'hi costa per quant mai de nou. Et vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha mort. No s'ho podia innovar, eh? Empezava a tocar.